0: hores que tropes a XFM a la 6-2.
1: Express, pelites apuntats. Express, pelites apuntats. Headlines.